0: Gente de Fallas con Boro Peiró y el patrocinio de Turrón Viena Maybel.
1: Bueno, pues Boro hoy está de ruta, pero viene a traernos cosas interesantes con su agenda y con, bueno, con un montón de cosas que contarnos. Boro, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estén?
1: Muy bien.
2: Me alegre, que siempre que nos meneche. Pues hoy es un día maravilloso, hoy es uno de los días que yo tengo en el calendario marcado, en serio, ¿eh? Y en agosto, yo me andaba de vacaciones antes, bueno, ahora también menos, bueno, da igual, lo de menos. Pero siempre después del Cristo del Palmar, ya se ha convertido en cita obligada en la mua vida, ¿no? El Cristo de la salud del Palmar, ¿no? Y de manera per vosotros, vull quant anem. Y es algo
1: sí,
2: maravilloso,
1: complís
2: 50 anys la romería del Cristo del Palmar. Pero es que tenim una persona allí, está la seva cofradía, está el poble, tot el món, pero una persona en guany que es especial. Perquè jo la coneixia ja, la conegui l'any passat, és Anabel Calero, és component de l'acord d'honor de la Fallera Major de València. L'any passat, com a Fallera Major, estava allí, de la seva falla, pues en el seu poble, en el Palmar, maravillós, disfrutant d'este acte. Avui torna, però avui torna un poquet com a guia de Carmen, de la seva cort, i torna a casa, no? I ho fa d'una forma espectacular, perquè tot el món va al Cristo del Palmar avui. Entonces, que mos conté Anabel, no?, lo que anem a viure avui en un 50 aniversari.
1: Ay, claro.
2: En un posto tan maravillós, on el allipebre és algo que me dé una allipebre ella, però bueno. Hola, Anabel,
1: pues
2: Calero, com està
1: vostè? Pues ara me'l deu a mi també. Hola, Anabel.
3: Hola, com esteu?
1: Molt bé, com esteu vosaltres?
2: Apunta't un bombardeo.
3: Molt bé.
1: Jo sempre.
3: Molt emocionada.
2: Però des de fa una setmana que estàs emocionada, ja ho sabem.
3: Sí, estic nervioseta. I ahir estava molt nostàlgica mirant fotos, recordant un poc l'any passat i pensant també lo privilegiada que soc de tornar a viure això d'una forma molt especial.
1: Uh-huh. Bueno, i Anabel comentava, Boro, que són 50 anys, que se diu pronte, però és tradició pura, que es manté i que seguís més viva que mai.
3: Sí, la veritat és que sí, damunt tenim el privilegi tinc el privilegi de viure este 50 aniversari junt a Carmen i totes les meves companyes i és increïble. Això realment, bueno, comença tot en el 1976, fa 50 anys, però tot va sorgir perquè un any abans la imatge de la peregrina, la Mare de Desemparats, va visitar el Palmar i els pescadors la tragueren a l'Albufera. I a partir d'ahir, com va ser un acte tan bonic, varen decidir que per què no traure el Santíssim Crist de la Salut, que és el nostre patró, pues per les aigües del nostre llac i que poguera venir l'aigua de l'Albufera i donar-nos salut i desitjar bona collita per als camps de l'arròs i de la pesca.
1: Totalment.
2: Ai, mira. Però tu, vull ser especial pujar en aquesta barca en companyia de Carmen, en companyia de la cort, en companyia dels membres de Xunta, de tot el món, dels teus, de la teua gent, no? La gent del Palmar i tal, del teu Cristo, evidentment, perquè tots tenen sentiment de possessió i més quan és en el poble, el Cristo, la salut, al que tanta gent li demana coses, no? I un Cristo que sí que és molt, molt volgut en tota València.
1: Ui,
3: sí.
2: És especial perquè, per mil motius.
3: Exacte, sí. Estic super emocionada per... Me sentiu?
1: Sí, t'escoltem, és que Boro crec que té un xicotet de retard en la...

0: emissió, però sí, conta'ns, Anabel.
1: Vale. Res, això que el que estava dient Boro, que estic super emocionada de poder eixir en barca amb elles, és que va ser super especial. I també junta la Fallera Major d'ací del Palmar, que ens acompanyarà, i crec que va ser un acte super bonic, igual que sempre, però este any molt més especial. Sí. A més, és que ací en el Palmar tots tenim molta devoció per el Crist de la Salut, sempre, pues, bueno, tots es demanen coses, i tant el dia 4 d'agost com el dia 6, que és el dia fort ací, són dies sagrats ací en el poble.
0: I Anabel,
2: perquè
0: igual...
2: el dia 6, sí, senyorita, sabeu lo que és el dia 6? Sant Salvador.
0: Clar, però això és l'altre dia important.
2: Claro, que en València és Sant Boro, per si voleu felicitar-me, el dia 6 és Sant Boro. Sant, que ho sapiau.
1: Te felicitarem.
2: I després, por res, Anabel, després és a les 6 de la vespre, i m'ho sé de memòria, vols contar-m'ho tu, bueno, contam-ho tu, què fem avui? Avui apleguem a les 6
0: això volia
2: i comença, no?
0: Quan vaig allí,
2: sí,
0: què tinc que fer?
1: Un poquet antes de les 6, aplegarà Carmen i la Cordonor, s'unirem així a la plaça, on ens recibiran els representants així del Palmar, i a les 6 se trauran el Crist de l'església i anirem hasta un poc una provessó hasta l'embarcadero municipal d'ací del Palmar, i ahí pujarem en barca, traurem junt al Crist, anirem a la meitat del llac i se li faran unes oracions ahí al Crist, al Santíssim Crist en la meitat de l'Albufera. Després, res, es canviarem i a sopar i n'hi ha orquestra esta nit.
2: Mm-hmm. Molt bé,
0: de sopar allí pebre o no, això per un altre dia.
1: No, esta nit no toca allí pebre, però Boro ja sap que està convidat. I damunt ja me sé la recepta. Així,
0: ah, sí?
2: Sí, ja l'ha convençut. Porto tot l'any diguent-li a... Jo és que li dic anguila tot el carinyo al món. A banda, és que ella quan acabe tornarà a casa i la seua falla, el escut és una anguila. És una anguila fumant-se un puro en cartes en la mà. O sea que té de tot.
0: Molt descriptiu.
2: Sí, és meravellós, és meravellós.
1: I la veritat és que sí, que és molt bonic.
2: És meravellós. Però bueno, aquesta prova va ser algo que tot el món vol acudir, que se convertís en algo, és únic, Anabel, i podeu estar molt orgullosos en el Palmar perquè l'Albufera és algo, és patrimoni de la humanitat, perquè l'Albufera sí que és patrimoni de la humanitat, però tenim la sort de tindre-ho nosaltres així, no? I fa que siga més especial, perquè quan tornem poquet a poquet, quan vas tornar, Begoña, a poqueta nit, que ja s'amaga un poquet el sol i tal, i ses fotos i ses imatges que teixa l'Albufera, el reflejo del sol, un dia com el d'avui, i les fotos del Cristo, ni ses ombres difuminades, quan el Cristo ja baixa i demés, te deixa estampes i imatges que te diré jo que poques festes en el món ho poden tindre. I damunt, i esta cunya la regale, si te porta el tio Pastilla en la barca ja, apa que vamonos.
0: Per què, per què?
1: Ja és increïble.
2: Perquè és el seu nòvio.
0: Ah, jo dic, que té especial ixa barca, no?
1: I Boro sempre va amb el tio Pastilla.
2: Bueno, i ixa barca no ixes, no? Perquè té un holding de barques, és meravellós. En el Palmar se treballa molt en això,
1: supongo. Sí, té diverses barques, entonces aquest any, com té diverses barques, aquest any sí que en una de les grans eixirem Carmen i tota la cort i el de junta directiva. En altra, que estareu vosaltres, en mitjans de comunicació, i altra també tenim per als familiars, les nostres familiars que també venen a acompanyar-nos.
0: Clar.
1: La veritat és que som unes afortunades, perquè, bueno, i el poble del Palmar, perquè al final és un acte únic, que no se viu en un altre lloc, dins de lo que és el parc natural d'ací. Entonces, la veritat és que és increïble el que diu Boro. Les imatges són espectaculars, la llum de quan cau el sol és increïble en l'Albufera, i crec que no n'hi ha ningú paisatge millor que el que tenim ací.
2: Tu seràs alcaldessa petani algun dia d'allò, no? Tu, te sent parlar del Palmar...
1: No ho descarte.
2: No ho descartes, per si acas, va, tira. Que enhorabona per mantindre unes tradicions tan xules, vos ho dic en sèrio, i perquè tinc grandíssima sol, a 5 minuts de València trobes puestos tan maravillosos on disfrutar de la gastronomia, Anabel, on disfrutar de tradicions i costums que no se perden, on disfrutar d'ixe valencià teu tan maravillós també, i on disfrutar de coses que no se deuen de perdre. Un any sí que, diguem-ho lo de la Verge, un any sí que coincidí, no fa molta, recordes, Anabel, Verge de Desemparats,
1: sí, en el 2023.
2: Fa un algo, bueno, sí, espectacular, no? Veure allí a la Mare de Déu, tornar a aquell llac i tal, pues algo que, aquella Albufera maravillosa, aixina que... Pues esta paraeta estarem allí.
0: Clar que
2: a seguir fent història i a seguir parlant,
1: pues evidentment, de...
0: Enhorabona, Anabel.
2: Jo vaig per demanar-li al Cristo i per voret a tu, ojo.
0: Exacte.
1: Ai, moltes gràcies. Jo encantada que vingueu. I de que vingues
2: ja
1: tu.
2: Ja està.
1: Me habrán sorpresetes. Gracias, adiós.
2: Qué maravilla.
0: Adiós, Anabel, gracias. Ai, que meravella, el Cristo de la Salut del Palmar, que qui no ho ha vist mai ja està tardant en organitzar-se per anar a aquest esplai, veureu-ho ahir des de la voreta.

0: Más de uno. Noticias Comunitat Valenciana. Núria Moreno.
1: Els efectius esperen acabar avui donat per controlat l'incendi de la Vall d'Uixó. Bona vesprada, com cada dia coneixerem l'última hora, avui fem una ullada també a l'atur que ha deixat juliol, al turisme i a l'oratge, perquè segons l'Agència Estatal de Meteorologia, este mes que ja hem deixat enrere ha sigut extremadament càlid i el més sec del segle. Totes les nits han sigut tropicals. Estes i altres notícies de la Comunitat Valenciana en Onda Cero fins a les 2. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Un dia més pendents de l'incendi de la Vall d'Uixó, que ha cremat 9.600 hectàrees i que manté a hora 50 efectius de bombers treballant en la zona. Hi ha alguns punts encara on s'aviven flames i la previsió és donar-lo per controlat les pròximes hores. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
2: Més quan les condicions meteorològiques són favorables, però la zona cremada és àmplia i encara hi ha flama en llocs puntuals. La conselleria reforça la tesi de que l'incendi va ser intencionat i la recuperació portarà molt d'esforç. Vicente Martínez Mus, conseller de Medi Ambient.
3: Ha habido un pirómano, que es el que ha originado todo el incendio, que esperemos pues, que pueda ser enjuiciado. Nos va a llevar mucho trabajo. Ha habido daños materiales importantes en entornos agrícolas, poca afección en viviendas y en entornos urbanos. Las tierras abandonadas son la peor de los combustibles, el peor de las herramientas para luchar contra los incendios.
2: El Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani aposta per una repoblació mosaica i recuperar també els usos ramaders. La investigadora forestal Luna Morcillo assegura que la regeneració del cremat pot començar aquesta mateixa tardor.
4: Contamos con una vegetación que está completamente adaptada a este tipo de perturbaciones y ya cuenta con unos mecanismos de adaptación y de regeneración post-incendio perfectamente capaces, ¿no? Es cierto que la recuperación puede empezar a verse muy pronto, siempre y cuando las lluvias de otoño o de finales de verano acompañen y siempre y cuando estas lluvias no sean especialmente torrenciales.
2: La zona més crítica per a la recuperació són les 1.500 hectàrees que ja se van cremar en 2016 en l'incendi d'Artana.
1: Agroseguro ha assenyalat que ha rebut ja sinistres en 211 parcel·les agrícoles amb 71 hectàrees afectades majoritàriament de cítrics, encara que també d'alvocat i olivar. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha visitat este matí dos explotacions ramaderes de la zona afectada per l'incendi per a explicar les ajudes aprovades pel Consell.
5: Per exemple, aportacions de fins a 8.000 euros per vehicles danyats en una explotació ramadera o 15.000 per explotació, als quals se sumen ajudes per cada cap de bestiar perduda.
1: En el vessant polític, Compromís ha demanat la recuperació de la Unitat Valenciana d'Emergències i ha carregat contra la gestió dels populars davant la campanya d'incendis forestals. Jesús Pla és diputat de la formació en les Corts.
6: El risc d'incendis, evidentment, era conegut des de feia mesos, però el Partit Popular torna a arribar tard i mal. Des de Compromís hem reclamat una planificació seriosa, estabilitat laboral per als bombers forestals i mesures com la coordinació de les emergències valencianes a través d'una unitat valenciana d'emergències i la recuperació de

0: gestió pública del UU2.
1: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'UU2. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: L'atur ha registrat la seva major pujada en un mes de juliol des que hi ha registres en la Comunitat Valenciana. Segons dades del Ministeri de Treball, va augmentar en prop de 7.000 persones respecte a juny, un 2,5%. Això deixa la xifra d'aturats en 289.000 persones. L'increment s'ha concentrat sobretot en el sector serveis i ha baixat en l'agricultura, és l'únic sector en el que ha baixat lleugerament. Agents socials i administracions assenyalen que les dades de juliol han estat marcades pel procés extraordinari de regularització de persones migrants impulsat pel govern central. Alejandra Carrillo.
3: Els sindicats Comissions Obreres i UGT fan una valoració positiva d'aquest procés. Totes dues organitzacions destaquen que la regularització ha permès incorporar a milers de persones al mercat laboral de manera legal. Rocío Pascual, la secretària d'Ocupació i Joventut de Comissions Obreres, i Raúl Rosselló, secretari de Diàleg Social d'UGT.
4: Buena parte de este crecimiento está vinculado al proceso de regularización de personas migrantes que está permitiendo aflorar empleo que antes estaba en la economía sumergida y que ahora pues cotiza y cuenta con derechos laborales.
5: El comportament del mercat de treball demostra, acredita que la regularització d'immigrants era necessària i ja està tenint efectes molt positius. Per fi, persones que ja estaven així poden accedir als seus drets i poden complir amb totes les seues obligacions, cotitzar a la Seguretat Social i pagar impostos.
3: Per la seva part, la patronal SEB considera que la incorporació de nous treballadors suposa una oportunitat per a cobrir vacants. Immaculada García és la secretària general de la Confederació Empresarial de la Comunitat.
6: Debe interpretarse teniendo en cuenta la estacionalidad propia del verano y el proceso extraordinario de regularización que está incrementando la población activa. El fuerte aumento del paro en el colectivo sin empleo anterior pone de manifiesto la necesidad de acelerar la inserción laboral de las personas regularizadas. Para ello es fundamental identificar cuanto antes sus perfiles profesionales, impulsar formación adaptada a las necesidades de las empresas y agilizar los trámites administrativos.
2: La Comunitat Valenciana ha tancat la segona quinzena de juliol amb una ocupació hotelera del 90,2% de mitjana. Són 2,4 punts per damunt del mateix període de 2025, segons Osbec, que compta amb bones perspectives per a esta primera quinzena d'agost. Andreïna Pietri.
7: La secretària general de la patronal hotelera, Núria Montes, assenyala que Benidorm està sent el motor de la temporada, encara que quasi tots els destins han superat els registres del mateix període de l'any passat.
8: Alicante Sur alcanza el 90%, la Costa Blanca, sin contar Benidorm, también roza el 88%. La provincia de Valencia, con un fuerte tirón de Gandía, supera el 91%. Y la ciudad de Valencia se acerca al 90%. Y Castellón no se queda muy atrás. Supera el 85,5% de ocupación media y sigue la misma estela de crecimiento que el resto de destinos de la Comunidad Valenciana.
7: Per nacionalitats, el mercat espanyol continua sent majoritari en el conjunt de la comunitat, quasi la meitat, seguit del Regne Unit. Des d'Osbesc destaquen, a més, que les reserves confirmades anticipen un agost amb valors per damunt del 90%, posen el focus en l'efecte de l'eclipse del 12 d'agost.
1: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
9: Aprovecha los últimos días sin IVA en Conforama. Sofás, colchones, muebles, todo sin IVA. Últimos días de precios irrepetibles solo hasta el 4 de agosto. Conforama.
2: L'organització Patim ha alertat que les addiccions presenten perfils cada vegada més complexos. Així es desprèn de l'estudi presentat per l'entitat amb motiu del seu 40 aniversari. Onda Cero Castelló, Anna Adrián.
10: Així és, l'entitat advertís de l'increment del policonsum i de l'aparició de noves substàncies sintètiques entre els més joves i reclama reforçar la prevenció i un model d'atenció integral. Carolina Domingo, terapeuta.
11: Porque no basta con abordar el consumo, no basta con abordar simplemente la conducta adictiva. Hay que trabajar sí o sí la estabilidad emocional, la situación económica, los vínculos familiares, la red de apoyo y sobre todo la capacidad de la persona para sostener su vida cotidiana.
10: L'estudi també posa el focus en les dificultats de les dones per accedir al tractament i en l'envelliment de la població amb addiccions.
2: I mirem ara al camp. L'organització agrària Assaig Alacant preveu que la producció de llima fina augmenti al voltant d'un 5% i la de Berna prop del 10% durant la